Miu Pi, de Gian Fontana. Sin mintje sen de via, sin fons e sin glaces, ter ligen spirlegria, carina matta mia, il fiuc de tes il sners. Les flures, las pli fines, aieu purtau dels auls. Las ties nialas brines orna cun las branzines, cum mes gevischs, schicauls. Jeu asceti ca porger, tibiala, miu ciupi. El secca senza incorger, mo els vents pon meina storger, l'amur el cor a mi.